0: Quizás una de sus arengas más potentes, o al menos una de las que más me gusta, fue la que dedicó al compromiso de los jóvenes como factor indispensable para la regeneración democrática. Sí, aquella a la que tanto acudía Sánchez en la moción de censura a Rajoy. «Vosotros debéis hacer política», les decía Machado a los jóvenes. «Aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y naturalmente contra vosotros». Y a quien os eche en cara vuestros pocos años, bien podéis responderle que la política no ha de ser necesariamente cosa de viejos. Acertaba Machado al dirigirse a los jóvenes, porque somos los del voto más volátil, los que nos desencantamos más fácilmente, los que atesoramos una crisis detrás de otra, la económica, la sanitaria, la de la vivienda, y los que nos vamos alejando cada vez más de unos políticos que creemos no nos representan. Machado también huía de ellos. De los sedicentes padres de la patria, decía, de los trepadores y cucañistas que solo quieren alcanzar el poder para obtener ganancias y colocar parientes.
1: Ojalá que no dure esta tierra.
0: Pero aún así, hacía pedagogía contra la antipolítica. Porque la política es otra cosa, debe ser otra cosa. Por eso debemos esforzarnos, no apartar la mirada aunque duela, implicarnos, ir a votar, dialogar con el que piensa distinto. Ese es su sentido original. Y aunque sean tiempos difíciles y aburridos, el esplendor volverá a resurgir algún día. Como resurgió tantas décadas después esa España de charanga y pandereta a la que cantó el poeta en el Mañana Efímero. Y a pesar de lo difícil que nos lo ponen, encontraremos la calma, Juan Ramón. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Babaroja.
1: La calma.
2: Lo único realmente importante,
1: ojalá,
2: para ambicionar, es lo que pelear, la calma. Menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias. Ahora se quedan las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
4: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El Consell de Mallorca no prendrà mesures contra el vicepresident Pedro Estar després que els informes tècnics hagin determinat que va fer un ús inadequat dels cotxes que té escrits. Segons aquests documents, Estar emprava els cotxes fora retolar quan no tenia cap acte a l'agenda institucional publicada. Per la seva banda, l'oposició estudia denunciar-lo per malversació. És la notícia amb la qual ens adam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 18 de juny. Pablo Hernández, del control tècnic, us saluda. Jaume Vinyes, repassam altres notícies al dia en forma de titulars amb Paula Bendito. Més d'un 1.460.000 persones.
5: És la quantitat de població estimada que assolirem a les Balears l'any 2041. Això és un 16,2% més que l'any anterior, el doble que la mitjana estatal, segons les dades oferides per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: S'incrementa l'oferta privada a la formació professional.
5: És l'alerta que fa el sindicat Comissions Obreres, que adverteix que un de cada cinc alumnes estudien a un centre privat. Un informe assegura que l'oferta a la pública s'estanca i que cada vegada més hi ha més graus que s'imparteixen a distància.
4: I en els esports?
5: La sortida de De Michelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que ahir el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador Ole Werner.
4: Tot ho ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures i s'esperen valors elevats. Màximes de 35 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. A les Illes Pitiüses, cel variable amb clars i núvols. Durant el dia no es descarten tempestes o precipitacions febles acompanyades de fang. A Mallorca i a Menorca, sol i cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix a moderat de l'est amb més intensitat a Mallorca. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 20 graus a Palma, 21 a Eivissa i a Mahó i 22 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobem retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca, pràcticament des del pont d'Inca, trobaran ja circulació lenta fins a l'entrada a la via de cintura. També a la via de cintura trobam circulació lenta i petites retencions en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla i també a l'altura de la taulera en sentit cap a l'aeroport, a l'estudiant de Gènova i a la zona de les escoles també tenim petites retencions. Circulació lenta també a la segon cinturó, a l'MA30, des de la rotonda de CLH fins pràcticament també a l'arribada de l'escola de Rabassa. És tot, molt bon dia.
4: Ho dèiem en portada, el Consell de Mallorca no prendrà mesures contra el vicepresident Pedro Bestar. Això, tot i que els informes tècnics conclouen que va tenir una conducta no apropiada, que tenia tres cotxes adscrits exclusivament per al seu ús i que els utilitzava quan no tenia cap acte a l'agenda institucional publicada. De l'informe també es desprèn que Bestar va mentir durant la seva compareixença a la Comissió de Transparència. L'oposició estudia denunciar-lo per malversació.
5: Segons els informes, el líder de Vox va ordenar llevar la rotulació dels cotxes, un fet que li va permetre circular amb ells sense ser identificats com a propietat pública. L'empresa que els va retolar va assegurar per escrit que la identificació institucional dels vehicles es va efectuar mitjançant vinil adhesiu i no amb imants, com ell havia assegurat a la comissió. El Consell de Mallorca ha qualificat l'ús dels tres vehicles com a inadequat, però no aprecia cap rellevància destacable a les incidències denunciades. Per això, tant PP com Vox han recolzat el vicepresident i han votat a favor de l'informe. Escoltam els seus portaveus, Toni Gili i Núria Riera.
8: Que no hay ninguna norma técnica que se haya contravenido, que es el uso de los vehículos porque no hay norma en la casa o el uso de la rotulación en los vehículos porque no hay norma en la casa. Por lo tanto, ni ética, ni moral, ni legalmente se ha contravenido ninguna norma.
9: Que si ha hagut qualque conducta incorrecta, el senyor Bestar ja va demanar disculpes i que no hi ha cap incompliment del codi ètic ni s'han vist afectats els recursos públics en cap moment. Per la qual cosa, com li deia, nosaltres no tenim res més que afegir.
5: El PI, per la seva part, s'ha abstengut de votar un informe tècnic. PSOE i Més per Mallorca han abandonat la sala i no han votat. Amb dos partits diuen que estudiaran dur el cas a la Fiscalia. Escoltam la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, i Catalina Inés Perelló, de Més per Mallorca.
10: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia, que era per damunt un paper, que aquest any un viatge fora que no sigui oficial, ha ampliat uns recursos públics. Això és així, perquè ho diu l'informe, nosaltres no ens ho hem inventat.
5: El document es recomana que a partir d'ara els titulars dels departaments aprovin una instrucció sobre l'ús de vehicles que usen els càrrecs i empleats públics. El conseller de Presidència ha dit que ja hi estan fent feina.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: Continua l'arribada de pasteres. Ahir s'interceptaran tres embarcacions, dues a Formentera i una a Mallorca, amb un total de 43 migrants. Si tenim en compte les que han arribat les darreres 48 hores, han estat 146 persones, les que han estat rescatades d'un total de 7 embarcacions. Xavier, ara, bon dia.
11: Bon dia. I davant les darreres arribades, el Consell de Formentera ha demanat a delegació del govern poder fer ús de manera excepcional de la carpa del port de la Savina per poder acollir els darrers 13 menors no acompanyats que han arribat a l'illa. El Consell explica que ja tutela 182 menors i s'han d'habilitar nous espais per poder oferir-los un sostre per poder dormir i atendre les seves necessitats bàsiques perquè els recursos disponibles estan al límit de la seva capacitat. Davant la resposta negativa rebuda, el president del Consell, Òscar Portas, critica la manca de col·laboració del govern central.
12: Evidentment, això crea un malestar perquè justament el que un vol és cooperació entre institucions. I, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals perquè aquests al·lots puguen passar la nit a cobert i no haver d'habilitar dependències municipals amb matalassos en terra perquè passin la nit, que és el que ha passat, que és el que ha passat aquesta nit.
4: Més coses, la població a les Illes Balears podria créixer un 16,2% d'aquí a 15 anys. Això segons les darreres projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2041, augura l'INE, podrien viure a l'arxipèlag més d'1.460.000 persones.
5: De complir-se aquestes previsions, les Balears creixeran més que Catalunya o la Comunitat de Madrid i quedarien a només dues dècimes de la Comunitat Valenciana. Aquest creixement del 16,2% suposa duplicar la mitjana estatal, que se situa en el 8,6%. L'INE calcula que l'arxipèlag guanyarà 69.000 llars en els pròxims 15 anys.
4: I l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal per col·lectius professionals que inclourà 139 habitatges dotacionals.
11: Cort ha fet l'anunci en complir-se una setmana del desallotjament de les persones que residien a l'immoble. La Junta de Govern ha aprovat també l'inici de l'expedient de contractació. Així ho explica la portaveu Mercedes Celeste.
13: Aquest projecte preveu la creació de 139 habitatges dotacionals destinats a donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que pateixen determinats col·lectius professionals. Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
4: Celeste també ha explicat que l'Ajuntament de Palma ha tret a licitació

0: autonòmic i la incorporació d'increments addicionals com a criteri de valoració per a l'adjudicació.
1: Un de cada cinc alumnes que estudia formació professional a les Balears ho fa en un centre privat. És una de les dades recollides en un informe elaborat per Comissions Obreres que alerta de la progressiva privatització d'aquest tipus d'ensenyament.
2: Les matriculacions per estudiar FP han crescut el doble en els darrers 5 anys als centres privats que als públics. Estudiar FP a la xarxa privada suposa una despesa d'entre 2.000 i 12.000 euros anuals, un cost que moltes famílies, i especialment a les illes on el cost de la vida s'ha disparat, tanca la porta als alumnes amb mancos recursos. María del Barrio és responsable de Joventut a Comissions Obreres.
3: La formació professional no puede depender de la renta familiar. Si una persona joven quiere formarse en una titulación con salida laboral y no encuentra plaza en la pública, el sistema le está trasladando un mensaje profundamente injusto. Y es que si puedes pagarlo, sigues. Si no puedes pagarlo, te quedas fuera.
2: El sindicat denuncia que la xarxa pública presenta dèficits d'equipament, tecnologia i plantilles que la privada ha sabut aprofitar oferint cicles sense demanar requisits d'accés i classes online. Aquest tipus d'ensenyament, segons Comissions Obreres, s'ha convertit també en un mercat d'alta rendibilitat per a les empreses.
4: És un mercat puro i duro i de alta rentabilitat econòmica i financera. Per això, hi ha centres que se pueden permitir el lujo de abrir con una superdotación, porque el coste de implementación del servicio, voy a decirlo así porque es un servicio, está amortizado en menos de año y medio, con la matrícula del alumnado.
2: L'oferta de cicles privats a les Balears ha crescut prop d'un 30% en els darrers 5 anys i en graus com higiene bucodental, imatge per al diagnòstic o màrqueting i publicitat directament no s'ofereix a cap plaça pública.
1: Avui és la quarta jornada d'aquesta setmana de la vaga de metges. Només ahir es cancel·laren 62 operacions i 1.362 cites, segons les dades de l'Ipsalut.
5: Una protesta a nivell estatal en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc, tot això quan per cert han conegut que les reclamacions dels usuaris sanitaris augmentaren un 37% a les Balears l'any passat, la majoria per demores assistencials. Les reclamacions tramitades per l'Oficina del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Balears ascendiren fins als 251 expedients enfront dels 183 registrats l'any 2024, una quantitat que podria augmentar exponencialment aquest 2026 per la vaga dels metges.
1: Obrim ara la crònica de successos. La Guàrdia Civil i la policia local de Santanyí han detingut un home de 65 anys que va ser sorprès amb 23 dosis d'LSD en el seu poder, dos dispensadors i 2.200 euros en efectiu. També aixecà diverses denúncies contra un establiment de Cala Figuera que no tenia llicència d'obertura, no havia pagat l'impost d'activitats i no tenia fulls de reclamacions.
2: I la Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport de Palma quatre enviaments postals amb 19 quilos de droga ocults entre roba i menjar i ha detingut a tres persones i investigat una quarta. L'operació va saldar-se amb la intervenció de 16 quilos de marihuana i 3 quilos d'eixix. Tots els implicats, amb edats compreses entre els 26 i els 45 anys, són residents a Mallorca i estan acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.
1: I l'avançament un mes de l'habitual reforç policial a les zones d'oci de Palma, amb motiu de la temporada turística, ha superat fins al moment més de 100 detencions, la majoria per furts de carteristes realitzades infraganti. Temps ara per la informació esportiva.
5: La sortida de De Michelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que ahir el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador Ole Werner. Falta que sigui oficial i que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescisió de 2,5 milions d'euros perquè l'argentí abandoni l'illa. Mentre la direcció esportiva de Pablo Ortiz fa feina a contrarrellotge per cercar el seu substitut. El darrer nom en apareix en escena ha estat el de Luis García, jugador del Mallorca i actual entrenador de Las Palmas, que acaba contracte a finals de mes.

9 minuts. Moment ara de repassar les portades dels diaris. Comencem amb el de Menorca. 3 promocions en marxa a Cala Corp, una nova zona a l'alça. Destaca el diari sobre aquesta zona del municipi d'Es Castell. El diari de Mallorca dedica la seva fotografia de portada al concert que hi va oferir Alejandro Sanz a Somoix i titula Apoteòsic. En canvi, dedica el seu titular de portada

0: entre els mesos de maig i novembre del 2024, quan l'acusat demanava a la dona que deixés el seu marit i tingués relacions sexuals amb ell. En ella, Negarcí la va violar en dues ocasions, amenaçant-la també que l'acomiadaria i agrediria el seu home si li deia.
1: I demanen 6 anys de presó per un acusat de segrestar la seva germana, que residia a un centre de menors a Palma.
0: L'Audiència Provincial fa la vista prèvia al judici contra l'acusat, qui, segons l'escrit d'acusació, un dia del maig de l'any passat va esperar que la seva germana sortís de classes de repàs i la va obligar a anar a la intermodal, on varen agafar un autobús cap a un poble en contra de la seva voluntat. El fiscal assenyala que l'home va tancar i retenir la víctima a una casa fins l'endemà, quan la policia i treballadors socials del centre de protecció hi varen anar.
1: 8:55 minuts, moment ara per la informació esportiva.
2: La sortida de De Michelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que ahir el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador Ole Werner. Falta que sigui oficial i que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescisió de 2,5 milions d'euros perquè l'argentí abandoni l'illa, mentre la direcció esportiva de Pablo Ortiz fa feina per cercar el seu substitut. El darrer nom en aparèixer en escena ha estat el de Luis García, jugador del Mallorca i actual entrenador de Les Palmes, que acaba contracte a finals de mes. Entre els jugadors que ja han sortit hi ha Pablo Maceo, que ja és a Atenes per sumar-se al projecte de l'Olympiacos la propera temporada. El club grec ha pagat 3 milions per al lateral català. I una altra sortida imminent és la de Muriqi al Fenerbahçe i una operació rellevant que podria produir-se, segons avança el periodista Ángel García. Dos equips, la Roma i la Real Societat, estarien disposats a pagar la clàusula del porter Leo Roman. Qui ja té més avançat el projecte de la temporada que ve és l'Eivissa, de Primera Federació. El nou director esportiu i el nou entrenador ja són a l'illa amb l'objectiu de pujar el club Pitiús a la segona divisió. Escoltam el tècnic Raúl Llona.
3: El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar.
1: I obrim la cultura començant amb l'èxit ahir al concert d'Alejandro Sanz.
4: Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquins!
5: Així, parlant en català, començava l'actuació del músic madrileny davant les 20.000 persones compliren Som Moix, un concert on va fer un repàs pels grans temes de la seva trajectòria, com Amiga Mia, No és lo mismo, o Corazón Partido. L'actuació va tenir moments de molta emoció, com quan va treure a l'escenari una bandera de les Illes Balears. I d'entre les cites culturals per avui, destacam que s'inaugura a la Catedral de Mallorca l'exposició Gaudí a la Seu, Litúrgia, Art i Modernitat, que explica la intervenció que va fer l'arquitecte català del temple entre els anys 1902 i 1915 i que inclou algunes peces inèdites. Entre d'altres, se podran veure dibuixos originals i algunes maquetes de la reforma del presbiteri, una mostra que forma part de les activitats programades a motiu del centenari de la mort de l'arquitecte. I també vos contam un darrer apunt de darrera hora. El Reggaeton Beach Festival ha cancel·lat la seva gira d'estiu. El de Mallorca s'havia de celebrar els pròxims de 8 i de 9 de juliol a Son Fusteret, a Palma. Mike Towers era el cap de cartell. No han transcendit de moment els motius.
6: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
1: Avui, quan són les 8:59 minuts, és el moment de repassar les previsions informatives del dia.
0: La presidenta del govern, Margalida Proens, presenta la campanya de prevenció i extinció d'incendis forestals. També signatura del conveni per a la construcció d'habitatges de lloguer per a treballadors i investigadors al Parc Vic. I avui també es reuneix la mesa de l'ensenyament privat concertat.
1: I com és habitual en aquesta hora del dia, acabam avui amb una bona notícia. La veu de la dona a l'esport és el títol d'una jornada que es farà pròximament a Eivissa per impulsar la igualtat d'oportunitats en el món esportiu i fomentar les vocacions femenines. És una iniciativa impulsada per l'associació Paulina Buforn amb Líbia Dona i l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i es farà a l'Auditori d'Escaló de Soli amb la participació d'esportistes destacades. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornarem amb més informació local en el butlletí de las 10.
7: Las noticias de las 9 de la mañana.

0: L'aigua no cansa és el títol del nou disc de Maria del Mar Bonet, unes cançons que ja s'han estrenat en directe, en gran èxit, el passat dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana de Barcelona i que escoltarem en un concert especial també a l'Auditorium de Palma el 27 de novembre i també abans altres dates, per exemple, a Balears el 31 de juliol, al principal de Mou, al teatre. Avui, entrada anticipada, tenim el gran plaer de poder parlar una estona amb un artista que celebra, a més, també els seus 60 anys de trajectòria. Veu de la Mediterrània, pionera de la recuperació de les arrels de la música popular mallorquina i important influència per també les noves generacions de músics i cantants. Avui tenim nosaltres aquí, en aquest petit despatx, a Produccions Blau, a Xocolata Palma, Anna Maria del Mar Bonet. I el Mar, bon dia, gràcies.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Per estar aquí. Fem aquesta xerrada quan dèiem a les botigues a les oficines de Blau, a Xocolata, una botiga de discos, no? I sobretot des de rest temps de vinils, no? No sé si tu conserves vinils o si tens els teus, no? Que molts artistes, no, jo aquest no el tenc.
1: No, sí, els tenc. A mi m'agrada escoltar música en vinil, molt, molt més que d'una altra manera.
0: I revisites el teu repertori algunes vegades? Ho fas, això?
1: Poques vegades. Mm.
0: I d'altres artistes tens... hi vas?
1: D'altres artistes, sí.
0: En quant que escolta més la Bonet a casa, si se posa música?
1: Ah, què escolt? Idò, a mi m'agrada molt ara escoltar música religiosa d'altres països, no? I també m'agrada molt el flamenc, moltíssim, m'agrada molt la nova generació de guitarristes de flamenc que hi ha ara, la gent que fa música ara, i en general, vaja, m'agrada tot i sóc com una mica tastaolletes. De vegades m'entretenc amb música clàssica, de vegades amb música que se diu antiga, música antiga, sí. De vegades amb gent nova que escolti, que m'envien sobretot molta música de Grècia, molta música del nord d'Àfrica, m'agrada molt el que sona ara en aquests països, que és molt difícil de sentir a una altra banda, perquè aquí no se venen discos ni se senten discos del nord d'Àfrica, per exemple, ni d'Egipte, ni de Grècia inclús, ni d'Itàlia, molt poca cosa.
0: Ara que xerrant de gèneres i del flamenc, el flamenc va sempre associat a la guitarra espanyola, una guitarra que veiem a la portada del disc, no? Aquesta fotografia d'en Pep Bonet, un instrument que dus, que abraces, no? I que dus molt damunt teu i que t'ha acompanyat sempre, no? Tu recordes la primera vegada que va entrar la guitarra a casa? Com va ser això?
1: Sí, això va ser perquè jo era molt mal estudiant i mon pare em va dir, bé, en què t'agradaria que te compràssim si aproves el quart irrevàlid que es feia llavors? Jo li vaig dir, ai, una guitarra. I sí, vaig aprovar i mon pare em va comprar la primera guitarra que se di que inclús l'etiqueta encara du Los Guitarreros de Mallorca, estava fet aquí.
0: Era un... La conserves encara?
1: Sí, home, i tant. Me l'estim molt, aquesta guitarreta.
0: Però
1: molt.
0: Hi havia instruments a casa abans que la guitarra, el teu germà tocaves violí, no?
1: El violí, sí. I jo no tocava res, llavors.
0: Va ser el teu germà,
1: escoltava
0: no?
1: Escoltava el meu germà.
0: És culpable.
1: I després, quan vaig tenir la guitarra, jo havia anat i anava amb un cor que se deia Estela Maris, que mos feia cantar cançons de Mallorca, de Menorca. Don Llorenç, que al més era un menorquí que dirigia aquest cor. I una amiga meva molt estimada, en Isabel Ramis i jo, pues, que estàvem en aquest cor, i érem nines d'11-12 anys, i en la guitarreta i apreníem aquestes cançons per nosaltres també, a més de cantar-les en socora, les cantàvem totes dues a veus, i llavors quan va entrar la guitarra, i les ranxeres que sentíem per la ràdio.
0: Ara xerraves de la música de Menorca, que va ser la primera vegada, no?, que va sonar Maria del Mar Bonet amb, diguem, la guitarra amb música d'allà, no? No va ser música mallorquina de primeres, no?
1: Exacte, sí, no? Perquè, clar, jo havia estudiat i havia cantat molta tradició de Menorca de la mà del senyor Galmés. I llavors, clar, quan vaig anar a Barcelona a estudiar ceràmica, jo sabia aquestes cançons i vaig entrar en els 16 jutges. Per què? Perquè em demanaven, vinga, tu que és germana d'en Joan Ramon i cantes cançó popular, perquè no vens amb nosaltres? I un dia em van dir que les havia de gravar, aquelles cançons, que les havia de gravar. Jo no estava més interessada, però bé, em la van acompanyar uns guitarristes que se deien els Quartet Tarragó, i en els quals hi havia Laura Almeri, que era, després va ser molt companya d'en Lluís Llach en tots els seus discos i la seva vida també com a amistat, i va ser a partir de llavors ja me vaig prendre la música i les cançons d'una altra manera. Quan veus que la gent te fa cas, que te fan fer un disco, tot això, dius, bé, a part de la ceràmica que jo anava fent, treballava en una fàbrica de ceràmica d'Horta i volia aprendre més coses, a la Massana i coses, però realment la música començava a caminar amb mi i començava a tenir una importància que després a poc a poc li vaig donar més, no? Però el primer que vaig cantar amb un disc va ser les cançons que jo sabia més, que eren les cançons que me varen ensenyar de Menorca, no?
0: I després t'has fet acompanyar per grans guitarristes, grans músics, i n'hi ha hagut molts, no? Borja Penalba, Paco Crespo, Manolo Sanlúcar,
1: Feliu Gasull.
0: Exacte. Aquests dos mestres històries del flamenc, no?, que ara xerraven, no? En Cepero i en Sanlúcar, no?
1: Sí, home, amb els dos una molt bona amistat i records increïbles amb ells.
0: De fet, el flamenc que hi ha un poquet, no?, en aquest disc nou, saps? Bueno, cansa, no? El Marc Grassa s'ha hagut de posar un poquet les piles amb... No?
1: Dins el món musical que un conserva dins seu, sempre hi ha una goteta de flamenc per mi, eh? Vull dir, jo no puc deixar d'escoltar el flamenc com a... Jo diria que de l'estat espanyol lo millor que ha donat és el flamenc. En música tradició, de tradició, en gran música, no? A part dels músics que composen, però de tradició popular, la tradició més important que hi ha hagut és el flamenc, per a mi.
0: L'Aigua no cansa està publicat en una luxosa edició de llibre disc, en CD i també en vinil, amb aquestes fotografies que han dit en Pep Bonet, que no estaven pensades inicialment, no?, per ser portada, no?, però que han anat molt bé i que tu has pogut, supos que, disposar d'elles, no?, perquè formes part d'aquesta imatge, no? I és un disc de novetats, no?, un poc, o sigui, de retornar a les arrels, no és un disc de cançons, diguem, antigues, són noves composicions, després de molts anys de no fer cançons noves. T'has envoltat també des de fa ja uns mesos amb músics mallorquins nous, amb en Toni Pastor i en Marc Grasses, per exemple, les guitarres, i amb Marco Logicari, i molts més. Què suposa per tu haver de començar tu aquesta, poden dir, no?, una nova etapa, no?, una espècie com a de punt i seguit a la teva carrera, trajectòria artística, també donat aquesta novetat, diguem, d'envoltar-te de noves veus musicals, no?
1: És que jo quan vaig venir a quedar-me ja per viure aquí, vaig pensar que havia de refer tot una altra vegada, tota una sèrie de trobar músics i trobar la discogràfica. Vull dir, em va ajudar molt, Blau em va ajudar en aquest sentit, i jo el que volia és això, i vull continuar amb aquesta tradició de cercar gent d'aquí amb la qual se puguin fer coses i compartir històries, no?, com aquesta.
0: Escoltant el disc, és un disc que sona molt bé. Mateu Picornell, bon dia. Tenim aquí el senyor productor, el postproductor, no sé.
1: Un aplaudiment per ell.
0: Tenim el públic aquí, els nostres tècnics. Un disc que és càlid, que abraça, no? Les lletres són extraordinàries, no? Està fet amb un gust, marca de la casa, ja ho sabem, que ni el Mas garantia, diguem, de les coses ben fetes. Però sí que, per una artista amb una trajectòria tan àmplia, no?, que encara avui, no?, es facin discs sorprenents i que tinguin l'aplaudiment i tinguis aquesta crítica del teu costat, no? O sigui, fa goig, no?, que passi això, no?, que no és... Bé, anem a fer un altre disc,
2: no? Sí, no és un disc més, jo crec. Opodom en fa una estoneta. És un disc fet amb molta emoció. Algun amic m'ha dit que quan escoltes aquest disc, escoltes el cantant, o la cantant en aquest cas, i el se creu creu el que està cantant. Avui en dia és vera que sents molt de disc que veus que l'artista canta i senzillament canta la cançó i tal. En aquest jo veig que hi ha molta emoció. Ho sé, cert, perquè era allà quan ho gravava i veient a Maria del Mar com ho gravava. Inclús també comentava fa un rato, inclús ara la darrera cançó del disc, que és Lluna de Pau, que és aquesta que toca el piano en José María Vitier, quan l'estaven gravant, precisament, l'anècdota és que just que va ser primera presa, la Maria del Mar, darrere el vidre, te fa la senya de coincidir com ha anat, i me vaig girar l'assistent, en Pere Estelric, i em va mostrar el braç i tenia la pell de gallina. I llavors van saber que anàvem per el camí i aquella cançó havia quedat, vamos, fantàstica. Totes les cançons, totes les que ha cantades, tot té una emoció que... Clar, a mi no m'agrada parlar ni d'edat, ni de que és una persona més major, més mortal, més veterana, menor veterana, però sí que veure quan passen els anys, com que deixes d'escoltar renou del teu cap i t'enfoques més en el que realment són les coses, no? I hi poses passió i poses... I així surten els discs com aquests. També dèiem que és un disc que no se'n fan molts, ja no se'n fan de dir com aquests, però l'han fet.
0: Una feina en equip, no? No sé si costa fer feina en equip avui en dia. Moltes vegades, quan un té les coses clares, costa tal vegada explicar com ho vols, com ho faries i tal, i moltes vegades trobes... No sé si m'he explicat bé, si sortirà quan jo tenc en el meu cap. Ha estat escàs, o sigui, s'ha fet bé la feina, dic que tu pensaves que havia de sortir, ha sortit quan tu volies.
1: Sí, sí, sí. I això gràcies amb en Mateu Picornella, la major part. També amb els músics, no? Però, clar, treballar amb ell cada moment del disco, a cada segon del disco, no? I constatar que cercam les mateixes coses, que cercam l'emoció, cercam la bellesa, no?, del moment. Per mi és cantar una cançó, és cantar una cosa que ha de tenir primer emoció i després bellesa. Li hem de trobar la bellesa que té la música, la bellesa que té la lletra, no, tot això s'ha de reunir per fer una cosa que se pugui escoltar sempre, que no tingui edat. Per mi és el que jo cerc també, que les músiques, el que jo escric, el que jo llegeixo i el que m'agrada és que no tingui edat, que sigui una cosa que la puguis llegir ara, com llegir d'aquí 20 anys, escoltar aquesta cançó d'aquí, o aquest disco d'aquí 30 anys, encara aguanta, no? I això és el que m'agradaria.
0: I després de tant d'anys encara hi ha inseguretats
1: un artista? Absolutament, sempre.
0: I en l'estudi, en directe,
1: sí.
0: Te poses
1: nerviós. Per això necessites persones com Clar. Ell en el costat, no? Perquè tu dius, però això està bé, això? Sí. Ai, ho he fet tantes vegades, o potser...
0: Que ja he perdut el fil, no?
1: Sí, vas bé, fantàstic.
0: I encara te poses nerviosa a l'hora de sortir a tocar un auditori? O sigui, hi ha nervis?
1: Sí, no, sempre.
0: A quin tipus són nervis bons o nervis fotuts?
1: Els primers moments sempre són un poc conflictius amb un mateix, però bé, això passa tot d'una. Quan veus que la gent està necessitant escoltar tot allò teu que tu pots donar, no? I que tu has de donar de la millor manera possible.
0: Que s'espera molt, no?, de Maria del Mar Bonet. Quan treus un disc, tothom posa sobre allà. I això és una pressió afegida, també, per tu, potser, no?
1: No
0: ho sé. O no hi penses massa, no?
1: No.
0: Però si ho pensessis, no...
1: No, això de la pressió, no. No, a l'hora de composar, estàs tu tot sol, saps? Tu i... Has de tenir clar el que vols dir, no? en tots els sentits, perquè la gent també s'hi senti, vull dir que senti que estan dient coses per ells, no? Lluna de pau, germana dels estels, viatgera tranquil·la,

0: sol. Lluna de pau.
1: Escoltes Entrada Anticipada, amb Bernat Company.
2: L'aigua no cansa. Parlant d'aquest disc, d'on surt aquest títol?
0: El títol no és meu, és una frase d'un llibre del pare Ginart, que diu que parlen, hi ha un paràgraf que parla de que la música tradicional, la música que fan en el camp, en els pobles, per ell era la música viva, no la que se guarda a dins un llibre, sinó la música que se sent en el carrer, que la gent canta en el camp, que pintant una paret canta, no? Tot això, aquest tipus de música fa que sigui com l'aigua que no cansa, no? I això és el que jo vaig... me va agradar tant la frase aquesta que la vaig posar de títol.
2: Ara parlaves de la gent que canta en el camp. He escoltat avui de matí una entrevista que et van fer, era en blanc i negre, a Televisió Espanyola, i parlaves precisament d'aquesta feina que feies de recuperar aquestes cançons del camp, no? De la gent que cantava en el camp, i ja començaves a parlar de que es cantava manco perquè... per la irrupció de les màquines.
0: Sí, clar. No?
2: Per renou de les màquines.
0: Se perdia, i llavors ja està molt... Ara ja...
2: I ja, bé, imagina't ara.
0: Sí, en aquell temps.
2: Ja... I ja parlo d'una entrevista de fa, no millor...
0: A més, la gent que va amb aquests aparatos ja va amb música, se posa els auriculars i ja sent unes altres coses, no?
2: En tot cas, s'influència de la música popular, del folk, de la música del camp, continua viva, no?, d'alguna manera, gràcies a tu i també gràcies a gent que te té com a referent, no? O sigui, amb gent jove...
0: Ai, aquestes coses però no m'acaben de fer el pas, això de ser referent...
2: Sí, no te sents còmode amb això, no?
0: No me sent còmode sent referent de res, de ningú, perquè jo penso que cada un ha de fer el seu camí i, sobretot, el que jo els hi donaria com a consell, que no imitassin a ningú, no? Que cercassin a dins ells mateixos el que poden donar, tant de veu com de música, com d'aprendre, no? De lo que és un instrument, de lo que és l'harmonia, no? I de lo que és per ells el país i la llengua, no?
2: Però te sents,
0: ja està.
2: Te sents imitada? Has escoltat alguna cosa que diguis, això me sona, quan jo era jove, te cantava així?
0: No crec. No, el que passa que se parla molt d'això, però la gent imita menys del que pensar.
2: Però t'agrada que te tinguin com a referent o no?
0: No.
2: No
0: m'agrada gens.
2: Bé.
0: No m'agrada gens la paraula, saps? La paraula referent. No.
2: Bé, però...
0: No, jo soc una persona pues, que té una manera de cantar, sí, que té una tradició... amb ella mateixa, perquè més o manco fa sempre discos que tenen que veure amb tu en la teva vida personal, en la teva vida, en les altres, i jo crec que tothom se fa el seu camí, no?
2: I què t'assembla aquesta recuperació de música mallorquina o de música, diguem, que cantaven els padrins, no?
0: Això me pareix fantàstic.
2: I tornar-la a posar, tal això... vegada, amb altres sonoritats, però...
0: Sí, no sé. Això me pareix fantàstic, perquè això vol dir que encara està viu, d'alguna manera, no? Esperàvem molt esperar que la música que se feia en el camp pogués continuar. Ara pot continuar d'aquesta manera, perquè en el camp se planten turistes, ja. No se planten cols.
2: Tu vius a un lloc tranquil, a Set Salines, no? Ja, supos que a l'hora de posar-te a composar va molt bé, no?, tenir la mà a prop i viure un lloc tranquil. Quina és la teva rutina de composició? Dius, a partir de la setmana que ve me posaré a fer noves cançons. O no, avui vull dir, he improvisat i m'ha sortit això. O sigui,
0: no,
2: escrius, no sé.
0: La qüestió és tenir temes que tu tinguis i que... Ara avui me dedicaré en aquest tema. De vegades te penses que has escrit una cosa magnífica i quan hi tornes diu, però això, no. Vinga, la paperera... Adéu, no? I tornes a començar dient, bueno, el tema era guapo, però la resolució era molt dolenta, o sigui que has de començar. Jo crec que jo tinc molta cosa escrita, molta, i torna, tiro molta cosa, faig com un ordre, no? I m'agrada, això m'agrada molt.
2: I Mateu, arriba preparada en el Maria del Mas Estudi? Vull dir, preparada, ja sé que arriba, però en les coses escrites clares se corregeix moltes coses? En què se fa feina allà?
3: Arriba preparadíssima per canviar.
2: Per canviar coses, no?
3: Per canviar coses, no.
0: En aquest disc m'he inventat coses in situ.
3: In situ, sí, sí. In situ. No? Que això és boníssim, un artista. Perquè és que no canvia res, no canvia res. És que no canvia, no canvia res. La Maria Domàs és una persona que té les idees clares i que, per sort, jo he sabut captar. Que també a vegades és difícil entendre el que els artistes volen realment.
2: Clar, has d'entendre el que t'ho vol explicar.
3: De què estan parlant i tal. Sí. Ell, en el seu llenguatge, ho explica perfectament, però a vegades no ets capaç de captar-ho. Jo crec que ella és una persona que dins l'estudi està molt propera, és a dir, una persona molt assequible. Hi havia dies que potser parlàvem més que gravàvem. Tot això, pues, a mi m'ajuda a entendre un poc quin és l'objectiu de la cançó, de tal.
2: S'ha parlat molt abans de posar a gravar, o sigui, hi ha molts artistes que ho fan, no? Que se reuneixen el seu equip i no enregistren una res, o sigui, sinó que només...
3: Més que sigui una cosa, diríem, preparada, sí. O que no, primer tindrem una reunió i parlarem i tal. Ja. No, és que és així, és que jo no entenc altra manera de treballar a dins l'estudi, és a dir, s'ha de parlar, no només és arribar i cantar i tal, malament. Jo entenc que la feina del productor bàsicament és intentar ajudar a donar forma a la idea de l'artista, ni més ni menys. És a dir, és veure que hi ha productors que pues, són més artistes que l'artista, no és el meu cas, ni ha estat el cas d'Antoni Pastor, ni res, però ajudar a donar forma. Per això no t'ha quedat més remei que intentar conèixer l'artista. La Maria Domà és una persona que té tantes vivències que a més és que t'explica, té una memòria fantàstica i jo he après moltíssimes de coses amb ella, moltíssimes.
2: Ara parlaves de memòria, no? Sí. No sé, na Maria Domà és molt de nostàlgies, o de mirar cap enrere i pensar.
0: No t'ho creguis.
2: No, demano, no?
0: No són massa de nostàlgies, no.
2: Aquest disc mira molt cap endavant, no? A més, o sigui...
0: No, tampoc. No?
2: Mira el que és
0: present.
2: El que és
0: present. Sí, és el present, més que res, no? I també, això que dèiem de parlar...
2: Sí.
0: Jo crec que està molt bé poder aturar la gravació i dir, bueno, això està bé, o això ara està, jo estic elucubrant i, saps, a mi tenir una persona al costat com ell és tenir la seguretat de que el cansament no t'està traint, perquè de vegades estàs fent tantes coses i repetint tantes històries que dius, no, ara mos hem d'aturar, si per aquí van les coses o aquesta presa que hem fet a mi m'agrada més i per què m'agrada més, ho deixem per demà, saps, de vegades hem dit, escolta, no, ara hem arribat a un tope, no? Això és molt bo perquè tu tot sol no ho pots fer, això. I tenir una persona com ell, que també és molt artista, absolutament, pues, això és el que va, això és el que va.
1: Entrada anticipada, l'actualitat musical i els seus protagonistes.
4: Un cap roig, un bacallà i dos bocamarins foren una vegada a cercar caragolins.
2: L'Aigua no cansa, que és nou disc que es presenta enguany, aquests dies, aquestes setmanes, que el futur de Na Maria Domà passa per aquest disc, també en directe a l'Auditorium de Palma, dia 27 de novembre, també a Mo, també suposo que en el País Valencià i altres llocs, no?, durant aquest estiu. Estàs bé d'ànim, estàs bé de veu, no? Ara en parlàvem a la roda de premsa, que segur que envia, però diguem, les... pogut conservar, suposo que també ho has fet per conservar-la, no? Per no donar-te massa canya, no? A l'hora de, diguem, de viure...
0: Sí, no, tota la vida he intentat tenir la veu un poc a punt, no? He anat a classes amb moltes molt bones mestres, he tingut. Però crec que amb el temps, i doncs, la veu, com tot, té uns canvis. I la qüestió, jo crec que és donar-li la bellesa que té en aquest moment, no? Si té un tipus de bellesa, la té. Si no la té, ja podem plegar I deixa...
2: Hi ha artistes que haurien d'haver plegat, Benià, que no, que ja has dit que no te fa gens gràcia, no?
0: A mi m'encanta la gent gran que canta.
2: Exacte, però no t'agrada que s'hagin retirat alguns dels teus companys, no? O
0: sigui, no m'agrada perquè crec que quan els sent cantar encara, trobo que tenen unes veus especialment guapes i no me molesta que tinguin més anys o menys anys aquella veu, no? De vegades he sentit una veu de 80 anys de cantant una cançó de feina o cantant una cançó amorosa en un poble i és tanta l'emoció que ja m'abasta a mi això. M'abasta, no? No. I crec que són moments especialment meravellosos. Trobar veus d'aquestes, no? I a mi m'agrada que la gent que tingui molts anys canti. Ventura, perquè jo de petita, la meva padrina, la iaia Dolors, que era de Sant Sadurní, la meva àvia, i tenia una veu molt especial, molt afinada, i me cantava romansos catalans, l'Areu Riera, la Dama d'Aragó, la Presó de Lleida, i jo li feia repetir, i cantava especialment bé, amb aquella veu fina d'una persona de 70 molts anys. I Ventura, per això, com que a mi m'agradava tant sentir-la, encara m'agrada sentir gent molt gran cantar. M'agrada molt.
2: Maria Almà, moltes gràcies per aquesta estona. Fantàstic el disc. Vendrem a l'Auditori un dia 27 de novembre. I enhorabona. Que continuï per molt d'anys la teva feina. I,
0: gràcies a vosaltres.
2: Mateu, gràcies i bona
3: gràcies,
2: feina.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, entrada anticipada. Tornem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu.

0: És l'informe tècnic que assegura que el vicepresident del Consell va tenir una conducta inadequada amb l'ús exclusiu de 3 vehicles oficials.
1: Nou operatiu a Son Banya.
0: 7 detinguts i diverses quantitats d'estupefaents decomissades en una operació antidroga i també contra les edificacions il·legals. La policia local de Palma tomba 7 casetes.
1: I en els esports?
0: La sortida de De Michelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que ahir el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador Ole Werner.
1: Coneguem ara la previsió el temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 35 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció a Eivissa i a Formentera. Allà núvols més abundants amb possibles tempestes o precipitacions febles amb fang. Bufa vent fluixa moderat de llevant. Demà divendres pujaran les temperatures i l'ascens serà més notable a la illa de Mallorca, on els termòmetres podran arribar o superar els 37 graus de màxima. Per demà s'esperen 28 graus a Formentera, 30 a Mahó i a Eivissa i 34 graus a Palma. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar, però amb pols en suspensió. Temperatures mínimes de 22 graus a Palma i 20 graus a Mahó i a Eivissa. Durant el cap de setmana pujaran notablement les temperatures. És una informació d'EMET.
1: Ho dèiem en portada, els aeroports de les Balears han rebut 2.100.000 passatgers internacionals el mes passat. És un 5,5% més que el maig de l'any passat, segons dades de Tour Espanya. Les Balears són la tercera comunitat d'Espanya en arribades i la destinació principal d'un de cada 4 turistes britànics que arriben a l'estat.
0: Entre els mesos de gener i maig, l'arxipèlag ha rebut 4,5 milions de passatgers aeris internacionals, un 3,8% més interanual. La majoria dels turistes, 1,5 milió, volaren amb compra companyies de baix cost. Les Balears han rebut el 25% del total de turistes britànics que han vengut a Espanya, gairebé un 5% més que l'any passat. És el mercat que més creix, seguit de l'alemany. Els 5 primers mesos de l'any passat han vengut 38.000 passatgers més provenents d'Alemanya que l'any passat.
1: I a més de l'increment de turistes, un dia més parlant de l'augment de la població i de la manca d'habitatge. Jorge López, bon dia.
3: Bon dia. La població de les Balears ha augmentat un 32% en 20 anys, fins a situar-se al 1.250.000 persones el 2025 i el parc d'habitatges ho ha fet un 22%. El Ministeri d'Habitatge xifra en 667.439 el nombre actual d'habitatges de les illes. Aquest un 68% són residències habituals i un 32% segons residències. Aquestes s'han incrementat un 3% més els darrers 10 anys. El Ministeri estima que l'any passat varen quedar 6.700 habitatges nous sense vendre a les illes. Això suposa un increment del 95% de l'estocatge en relació a l'any anterior. Tot i així, hi ha escassetat d'habitatge disponible per la demanda creixent, tensionant a l'alta els preus i dificultant la compra o el lloguer als joves i a les persones amb menys recursos, conclou l'informe.
1: I més xifres que hem conegut avui. Un informe recent del Banc d'Espanya assenyala que un de cada 4 habitatges venuts l'any passat a les illes el va comprar una persona estrangera sense residència habitual a l'arxipèlag. Balears és la tercera província espanyola on es varen produir més compravendes l'any passat per part d'estrangers no residents per darrere d'Alacant i Màlaga. I tot això, una cinquantena de persones malviuen en un edifici en construcció a Caladebou, a Sant Josep de Sa Talaia. Fa poques setmanes la policia ja va entrar i va fer fora gairebé la meitat de les persones, però encara n'hi ha que van decidir quedar-se perquè no tenen un lloc on anar. Ignasi Gras.
4: Un centenar de persones vivien en l'estructura d'un edifici en obres abandonat a Caladebou, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, perquè no podien pagar un lloguer a l'illa. Ara hi queda només la meitat, després que la policia amenacés amb multes als que hi malvivien. Són persones que venen amb contractes de feina, però que quan arriben aquí no tenen un lloc on dormir.
5: Si encontram una casa o una habitació, sí, l'alquilam, que no hi ha problema ninguna, però creo que no lo encontram ninguna en tots els redors de Eivissa. Y si hay, tiene que pagar 300 euros a una cama, una encima de otro, como los pescados.
4: La gran preocupació dels props de 50 residents aquí és la incertesa. Expliquen que si els fan fora sense lloc on anar, hauran de fer el mateix en un altre lloc.
5: Entonces, cuando nos echan de aquí, nos vamos a otro lado. Estamos dos días o tres días, que venga otra vez, nos echan, vamos a otro lado. Y al final vamos a acabar ahí en la calle. i va ser peor.
4: Molts han treballat en altres països o zones d'Espanya i no havien tingut una problemàtica amb l'habitatge tan greu com els està passant a Eivissa. La policia local, per la seva banda, adverteix que l'edifici suposa un perill pels que hi viuen, amb riscos com l'absència de baranes, forats o elements metàl·lics perillosos.
1: A Palma, el govern ha anunciat que construirà al Parvit 120 habitatges de lloguer temporal per a treballadors i personal investigador i docent de les empreses, de la instal·lació.
3: Es construiran 6 edificis distribuïts en 3 parcel·les que la Fundació BIT cedeix a l'IBABI. La previsió del govern és iniciar les obres durant el primer semestre del 2027 i preveuen que l'obra acabi en un termini de 18 mesos. Antoni Costa, vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.
6: El fet que hi hagi habitatge d'esparvit és una infraestructura estratègica, és un servei estratègic. En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat que venguin treballadors d'empreses d'esparvit o que s'ubiquin a esparvit i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica.
3: L'obra costarà més de 20 milions d'euros i està marcada en el Pla d'Atracció i Fidelització d'Empreses i Talent al Parc BIT amb un full de ruta dotat amb 68 milions d'euros amb l'objectiu de que el hub tecnològic sigui referent d'innovació i recerca de la Mediterrània.
1: En aquesta roda de premsa, per cert, Costa ha confirmat que les ajudes del govern per la guerra a l'Iran s'allargaran fins a finals d'any. Això, tot i l'acord de pau assolit les darreres hores. Aina Escandell, bon dia.
7: Bon dia. La gran pregunta que es fan els consumidors de les Balears és si això afectarà els preus i a partir de quan.
8: Jo crec que baixar, la millor a la macroeconomia sí que se notarà, la millor la benzina, coses, però a la realitat quotidiana de cada dia no.
9: Ojalá que devallin tots els preus, però això és un utòpic.
7: La presidenta del mercat de Pere Grau, Paquita Bonnin, assegura que haurem d'esperar perquè els aliments que compram tinguin el mateix cost que abans.
10: Tot el que hi ha dins la granja avui en dia encara s'ha fet a preu car. Els pollastres, doncs el mateix. La gent que té tomàtiques sembrades i té freses sembrades i té tot això, encara s'ha fet tot a preu car, el gasoil a preu car. Totes aquestes coses no baixaran de moment.
7: En el cas de la benzina i el gasoil, l'augment o la baixada depèn del romanent que tinguin les estacions de servei. Com més aviat s'acabi la benzina que ja tenen, més prest baixarà el preu. Ara bé, a finals de mes acaba la reducció de l'IVA del govern central. Per tant, la clau, diu el president de la Federació d'Estacions de Servei, Joan Mayans, serà la següent.
11: Si aquest tractat de pau firmat entre Estats Units i Iran pot amortiguar la pujada, la possible previsió de pujada de tipus positiu i dels impostos especials.
7: Segueixen la mateixa tendència els productes dels majoristes. El president de l'Associació de Distribució d'Aliments és Tolo Cervera.
12: Començarem a veure resultats positius en tots els aspectes, però que la gent no cregui que ara a partir de la setmana que ve regalaran les llangonisses.
7: Igual de cautelosos són els hotelers. No preveuen cap efecte al juliol ni a l'agost, però sí a partir del mes de setembre. Així ho explica el president de l'Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Triai.
13: Reserves fetes ja dins el juliol i l'agost crec que no afectarà. Podria afectar més de cara a setembre, a octubre.
1: Més per Mallorca exigeix la compareixença urgent del president del Consell Insular, Llorenç Galmés, perquè justifiqui públicament el seu suport al vicepresident Pedro Bestart. Això després que ahir el seu partit, el PP, assegurés que no es prendran mesures contra el líder de Vox a la institució, tot i que l'informe tècnic encarregat pel mateix Galmés conclogui que Bestart va mantenir una conducta no apropiada. Enrique Mas, bon dia.
14: Bon dia. L'informe acredita que Bestart tenia 3 cotxes adquirits exclusivament per al seu ús i que els utilitzava quan no tenia cap opte a l'agenda institucional publicada. De l'informe també es desprèn que va mentir durant la seva compareixença a la Comissió de Transparència i és que, segons el document, el vicepresident va ordenar llevar la retolació dels cotxes, circumstància que va negar en la seva compareixença. Per tot això, la portaveu de Més al Consell reclama que Galmés doni la cara. És Catalina Inés Perelló.
15: Va ser qui va encarregar l'informe sobre el cas Bestart i, per tant, en conèixer les conclusions que apunten a un ús indegut de recursos públics.
14: Per la seva banda, la presidenta Marga Proens demana respecte per la sobirania del Consell i les decisions que pugui prendre i ataca els socialistes, molts crítics també, amb la postura del PP.
16: No sé si he d'entrar a valorar o no, crec que els ciutadans ho poden valorar millor que els partits socialistes estiguin amb això. Quan fa 48 hores, el primer expresident de la democràcia ha anat a declarar per tràfic d'influències, per malversació, per tràfic d'influències a gran escala.
1: Proens, per cert, també ha negat que el govern hagi introduït a l'anomenada llei òmnibus una disposició addicional que li permet desprotegir el Parc Natural d'Estrenc amb un simple decret aprovat pel Consell de Govern, unes acusacions que havien sorgit de l'oposició.
16: I aquesta notícia que s'ha mogut de la desprotecció d'Estrenc, ho dic en totes les lletres, és un bulo. Jo nec que hi hagi cap intenció de desprotegir, de construir, d'urbanitzar i de totes aquestes barbaritats que s'han dit.
1: El PP Més, en canvi, fa un front comú al Congrés dels Diputats perquè el règim especial de les Balears inclogui la població flotant per calcular les inversions de l'Estat.
0: PP i Sumar Més han sumat els seus vots a la Comissió de Política Territorial a la iniciativa que reclama al govern central l'actualització del règim especial de les Balears per incrementar les inversions i bonificacions fiscals de l'Estat. També aproven una iniciativa per reclamar al govern central que el transport públic continua sent gratuït. Escoltam el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal.
17: Davant la situació turística i l'elevat cost de vida, han d'actualitzar el règim especial de les Illes Balears. Que el factor d'insularitat es calculi referit a tota la població flotant que tenim a les Illes Balears, donant servei a moltíssima gent que no està permanentment a les Illes Balears.
0: També han donat suport Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu i Compromís, mentre que el PSOE s'hi ha abstès i Vox ja ha votat en contra.
18: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Un operatiu contra el tràfic de drogues i les edificacions il·legals a Son Banyes s'ha saldat avui de matí amb 7 persones detingudes. S'han decomissat diverses quantitats d'estupefaents i s'han tomat 7 casetes. Xavier Ara, bon dia.
19: Bon dia. Això que sentiu és una de les dues excavadores que avui de matí han tombat 7 casetes al poblat de Son Banya que feien la funció de punts de venda de droga, tot i que el total de punts de venda desmantellats ascendeix a 9. Entre els efectes sostrets, la Policia Nacional s'ha fet amb diverses quantitats de marihuana, cocaïna, heroïna, haixix i medicació per a la disfunció erèctil, així com també estris per al seu emmagatzematge i distribució i d'obers en efectiu. Segons explica el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, hi ha 7 detinguts per aquest motiu.
20: Por ahora se han hecho 7 detenidos como presuntos autores, 5 de ellos contra la salud pública, tenían reclamación judicial también otros 2. Se ha intervenido diferentes cantidades de hachís, marihuana, cocaína, heroína y además de medicamento para disfunción eréctil, además de dinero, balances de precisió, lo que se conoce como tanitas y diversos útiles para el tráfico de drogas.
19: A més d'haver tombat 7 casetes, la policia local ha aixecat actes d'infracció urbanística a diverses edificacions que s'han aixecat més recentment amb l'objectiu de poder tomar-les més endavant. Així ho explica el portaveu de la policia local, Toni Ramis.
21: Per part nostra sí que interessava molt, a més de Sant Roc, de 7 punts de venda actius de droga, per part de l'Ajuntament interessava molt Sant Roc d'aquests punts, i a més aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que en el poblat existeixen i que a dia d'avui quedaran constatades i s'hauria expedient disciplinari corresponent. A la qual hi haurà futures intervencions amb aquest aspecte per part de l'Ajuntament.
1: De la crònica de successos, també destacam que la Guàrdia Civil ha detingut un entrenador de karts de Calvià per suposadament agredir sexualment i assetjar una nina de devers 14 anys del mateix club que ell dirigia.
7: Els fets van succeir a principis d'any, però la denúncia va ser interposada recentment i ahir els agents van detenir l'home de 41 anys. Segons la denúncia presentada, el detingut enviava missatges diàriament a la menor de contingut romàntic i els entrenaments l'hauria provat de besar i tocar en diferents ocasions dient-li que l'estimava.
1: I la policia local de Sant Josep de Satalaia requisat a la platja d'esport d'Estorrent prop de 200 camisetes falses de seleccions nacionals de futbol, així com bosses d'imitació de marques de luxe.
7: En la intervenció contra la venda ambulant, a més de destruir els productes, els agents han interposat sancions que pugen als 1.500 euros a partir del 4 de juliol. Amb l'entrada en vigor de la nova ordenança cívica, també podran ser denunciades les persones que comprin aquests productes.
1: I en tribunals condemnat a 3 anys de presó l'amo d'una cafeteria de Cala Ratjada per violar i assetjar sexualment una treballadora seva durant mesos.
7: La fiscalia, que inicialment demanava pel processat 22 anys de presó, ha rebaixat la petició en arribar a un acord de conformitat abans de començar el judici. L'acusat ha reconegut els fets i ha estat condemnat per un delicte d'assetjament sexual i un altre de violació. Ja ha complit una part de presó preventiva i ha consignat 38.000 euros dels 70.000 euros que hauria de pagar per tots dos delictes. Els fets van passar entre els mesos de maig i novembre del 2024 quan l'acusat demanava a la dona que deixés el seu marit i tingués relacions sexuals amb ell.
1: L'operatiu antiincendis comptarà enguany amb drons per controlar l'evolució del foc a temps real i també podran fer vols nocturns als mitjans aèris en deturar quan no hi ha llum.
14: Se sumen als 5 helicòpters, 3 avions amfibis, 2 avions del Ministeri i un avió de coordinació amb càmera amb els quals compta l'Ibanat per combatre les flames a més de 350 efectius. La campanya de prevenció d'incendis va començar el 1 de maig i avui s'ha presentat el dispositiu. El 2025 va ser el segon millor any des de que hi ha registres amb només 17 hectàrees cremades. El conseller de Medi Natural és Joan Simonet.
2: Jo espero que puguem passar un any igual de bo que l'any passat, però és difícil. És difícil perquè sempre mos poden passar coses, hi ha molt d'imprevistos, molt de factors, però jo crec que els equips, les coordinacions que tenim en la Direcció General d'Emergències, en els diferents bombers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, crec que estem preparats.
14: Per això també fan una crida a la prevenció, ja que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà. Ara mateix estem en període de risc alt i la campanya de prevenció s'estendrà fins al dia 15 d'octubre.
1: Temps ara per la informació esportiva.
3: La sortida de De Michelis del Mallorca està cada vegada més a prop després que ahir el Leipzig anunciés la destitució del seu entrenador Ole Wegner. Falta que el club de la Bundesliga aboni la clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros i que faci oficial perquè l'argentí abandoni l'illa, mentre la direcció esportiva de Pablo Orteix fa feina contra rellotge per cercar el seu substitut. El darrer nom en aparèixer en escena ha estat el de Luis García, exjugador del Mallorca i actual entrenador de Las Palmas, que acaba contracte a final de mes. I a més, el jugador del Mallorca, Johan Mojica, va jugar els 90 minuts en la victòria de Colòmbia davant Uzbekistan per 1-3 en el Mundial. El que no ha comptat amb minuts és el portuguès Samu Costa en l'empat contra la República Democràtica del Congo. I els tenistes Stefano Tsitsipas i Stan Wawrinka ja s'entrenen sobre la gespa de les pistes del Mallorca Country Club, on la pròxima setmana es disputarà l'ATP 250. I en bàsquet, el FIBA Mallorca Bàsquet s'ha acomiadat avui de Falou Niang i Lucas Capalbo, especialment important la sortida del base uruguaià, peça clau per a la permanència del club palmesà a primera FEB.
1: I avui a la cultura parlem de l'estrena del documental L'Odissea del Vell Marí.
5: Hi ha moltíssima gent que no sap que hi ha foques en el Mediterrani.
1: Sentiu el tràiler del documental que es projecta avui a la baixa a partir de les 6 al Caixa Fòrum de Palma.
0: El documental està basat en la recuperació de la foca mediterrània. L'obra audiovisual dirigida per Marta Hierro i Núria Abad combina imatge real i animada per contar una de les aventures de conservació més extraordinàries de les darreres dècades. L'espècie va habitar durant segles a les costes del Mediterrani, però al segle XV la persecució humana per la seva pell i greix va provocar la seva desaparició progressiva. Escoltam Marta Hierro.
22: Contra la gran odissea de un munt de biòlegs que s'han deixat la pell per aconseguir que aquest animal no s'acabés d'extingir i poc a poc anés recuperant el seu espai en el món.
1: I avui a Eivissa comença la primera edició del Festival Cranc.
0: Exactament, serà a Benís Bay amb els concerts del trio català Mujeres, que sentiu de fons, la cantaora granadina Soleá Morente i els eivissencs Billy Flamingos. La jornada acabarà amb diferents sessions de DJs, Bàrbara Rabe, Diego Calvo i Colin Peters. Les portes s'obriran a les 6 de l'hora baixa.
1: Doncs amb la música de Mujeres ho deixem per avui. La informació local tornarà a Ràdio Nacional al butlletí de les 4.